0: és el resultat més òptim.
1: Una festa major on hem tingut temperatures altes, eh?
0: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic reforçarem tota la cobertura, per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
1: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
0: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
1: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta Festa Major? Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa, va ser espectacular com estava aquí l'esplanada, el dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... Molt, i sobretot també la Festa Major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
1: Una Festa Major de celebracions, el centenari del casino, a través de la Societat del Casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla de percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. S'ho van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una Festa Major que ja s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
1: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer doncs moltes activitats per totes les edats, sobretot també.
1: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarle, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu.
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, ¿vale? Una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, ¿vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa.
1: Dosa?
3: Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ, de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, i amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte, exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: No? La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
8: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
8: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
8: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gent que ara nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gegada nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
8: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
8: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
8: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
8: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
8: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I, no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
8: Comenta abans a l'alcalde què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: És molt ràpid, però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? O sigui, no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril, hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
1: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant? No,
0: sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després a, en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
1: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
0: Bueno, jo diria que Scalestic és la marca que va posar aquí en valor, no? De la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. Uh-huh. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu Scalestic perquè realment és un símil, però Scalestic seria una marca.
1: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
0: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Mm. Professional de hobby, eh?
1: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
0: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer, absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha tres cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs, cotxes organitzen curses.
1: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
0: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG amb diferents decoracions, serien equivalents.
1: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això o és simplement...
0: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
1: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
0: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal jo diria amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
1: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
0: Sí, jo diria com més pugueu venir i més pugueu venir és millor fer curses plenes, mànigues de 5 i que hi hagi, doncs, com de dir que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
1: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
2: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la setena edició del torneig del Carcassonne Júnior, va ser a la plaça 11 de setembre.

0: una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
1: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
2: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
3: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
2: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
3: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
2: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
3: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
2: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
3: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
2: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
3: I a tu quins t'ha ofert?
2: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
3: És a dir, que et va la violència, eh?
2: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
3: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
2: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
3: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dado Enroscado?
2: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
3: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà l'imaginació.
2: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
3: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
2: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que professionals. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
1: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
3: Què esteu jugant? Explica'm.
4: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
3: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
4: Sí, camins i...
5: Tens que tancar els camins amb una peça...
4: D'aquesta? Bueno, I llavors...
5: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos. personatges d'aquests.
4: El que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
3: Has guanyat alguna vegada?
4: No. En el torneig no, però en casa sí.
3: Quins són els teus jocs preferits de taula?
4: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
3: I els teus?
5: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
3: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula? Quants?
6: 5 anys.
3: I tu?
5: A saber.
3: Tota la vida, no?
5: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
3: Aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
4: Bé.
3: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
5: Jo.
3: Tu, no? I per què? Explica'm.
5: Perquè soc...
4: He posat una. Llavors, el de ventatge, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
3: Molt bé, a veure si hi ha sort.
5: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
1: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del dado enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
7: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no? I fer la puntuació.
3: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
7: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
3: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
7: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no? I amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
3: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
7: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no? La introducció. Però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
3: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
7: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
3: I tu, on et toques?
7: Eurogames.
3: En què consisteix aquest joc?
7: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no? i de recursos per aconseguir també objectius.
3: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula.
7: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
1: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
1: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la Gincana Diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
6: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que els dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
1: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
6: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
6: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
1: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigüestoses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mira de donar-li una volta al que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigüestoses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de la Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partíceps, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants, que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres
5: i tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies
5: a vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ènia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ènia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu de Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les no em surt, les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada, no?
7: Clar, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió, sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer, això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues re, igual, poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat en una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
14: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
17: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
17: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics, una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian Onay, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian Onay. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Aneu a actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal,
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut a Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i vam tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant, bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una menció. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots a la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una menció, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una menció per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una menció i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que era la cultura del Baix Llobregat, jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú de... que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi, i reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip, i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la veritat.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Ho reuniu en algun lloc en privat? O...
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del carro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, 1, 2, 3.
7: Llavors, què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem més.

0: el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
1: Sí, molt bé.
2: Això mateix.
1: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
0: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
2: Són males dades per fer la...
0: Però bueno. El
1: passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
0: no,
1: si això es pot...
0: No, és el Baix
1: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
0: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baix Llobregat.
2: Exacte.
3: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capgrossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
1: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
3: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
1: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
3: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
1: A tothom treballant...
3: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
3: A veure, nosaltres esperem guanyar el millor disfressa un altre cop.
1: Ja vau guanyar l'any passat.
3: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
1: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026. Una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de

0: La 31a edició de la Gincana Nocturna, el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
1: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
1: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinent és, no?
2: Sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
3: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
4: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
4: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
3: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè espectacular, tenia moviment.
5: Bueno, ha sigut un mes de molt curro perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
5: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
6: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
6: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la Gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
6: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als ports senglars?
6: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
7: moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves s'han fet?
7: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
7: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
7: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
7: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta gincana nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Passo, la primera vegada que participen en la gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la DROC, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escalacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escalacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escalacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escalacaixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escalacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escalacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
3: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
3: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
3: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
3: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
3: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
3: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants, una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven en una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo de Villa Maria?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
7: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí,
6: mala
7: sort.
6: I el millor premi?
8: La consumició. No?
7: La consumició, jo crec, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar tam, doncs, aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem, pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del consum, no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també, doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais, pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, uah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda a que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldis. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, l'horero un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i, hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més ben acompanyat d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai a molts dels concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia els típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Manrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito, igual que tinc amics que un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense, no volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'una altra, jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui, no puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, o tot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Una cançó.
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto. I per tant, avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també, per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents, i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir no? Totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida al primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també pues, per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor d'Educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que, doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo, bueno, yo he visto ya las de fútbol. Pero quedan los de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curs comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
6: Bien, ¿no?
5: Mamá, como todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors i no haurà professors?
4: Sí, en teoría ya te avisan y con tiempo y te dicen que hay el mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar al col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar al col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar el col·le?
5: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
5: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
5: Segon d'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
5: Música i educació física.
3: Educació física, no?
5: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
5: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
5: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
5: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
5: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
6: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
6: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
6: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
6: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
6: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de, tenies ganes de tornar a l'escola?
7: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
7: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
7: Català.
3: És a dir, les llengües, no? Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
6: Sí, no és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
6: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
6: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu? Que avui ja va?
6: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat. I, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga. Sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no? Que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
6: Sí, sí, sí. Totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, moment, no sabem. Encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
3: Sí, no?
8: Sí. Ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
3: Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens... Com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres. O sigui que ara, bueno... Amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
3: I com està sent aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no ho sé. Bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
8: sí,
3: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
3: No?
9: Sí.
3: Tu, els pares sí, no?
9: Sí.
3: I els crios?
7: No.
3: No, no tenia ganes. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
7: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
7: No.
3: No, no, tenies ganes de més estiu?
7: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
10: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
10: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga el primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
10: Com està sigut la tornada a l'escola?
11: Bueno, normal no. Normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que...

0: acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
1: Tu que ets mare, professora, per què és important ara per la gent que ens estigui sentint el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
0: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
1: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
2: Jo escriu... sí.
1: Tu sí, no?
2: Sí.
1: Com a mare sí.
2: Sí.
1: I tu com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
3: Bueno.
1: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
3: Perquè vull fer educació física.
1: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
4: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina... ja va bé.
1: Com està sent també l'entrada al col·le? Amb tot el tema de la compra de llibres...
4: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa amb el col·le, però bueno, bé.
1: També preguntar-vos per acabar el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Com, què en penses de tot plegat?
4: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
1: És a dir, que entens els motius, però millor haga sigut un altre dia, no?
4: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego a niños pequeños yo lo hubiera puesto otro día.
5: Per alguns infants la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encaren aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
6: Les classes començaven aquest dimarts, dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la Cursa de la Tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la Cursa de la Tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
6: Bé, 15a edició de la Cursa de Tardor. Grans novetats, grans novetats, i una de les grans novetats és el fet que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
8: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
6: El repte és gran, no?
8: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou... i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior.

0: viure la cursa, i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu, això, als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
0: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs, fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final davant de l'Ajuntament.
0: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible. Però clar, sent a les 19:45 de la tarda, hi ha molt de moviment un dissabte. I llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho. I llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs, funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
0: Creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
0: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim? 700?
0: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta haver arribat a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que ja són habituals...
0: Sí, sí, sí, clar, tothom pot venir a córrer, sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs a l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
0: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, ha d'entrar Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150-200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
0: Sí.
1: Cursa de la Tardor.
0: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la Tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en dos minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quin més suport teniu?
0: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quants hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, de deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i, sense dubte, el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Polcom Party.
0: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a dos quarts d'una.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
0: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmoda.
1: Per tant, us avanceu, eh?
0: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
0: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa de Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directa, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directa el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i finalment aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parcentar com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i, bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I per tant és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses per als bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que ja s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant, i també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y... I nada, ja seguiré el dia perquè hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera... Y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a, a, a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs ha estat un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del petit circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix, i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Ja crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca amb motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, a l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sator Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat,

0: posar-ho. També hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista, anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb el qual s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
1: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat, és destressa, com funciona?
0: És sobretot constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual al mateix temps pels mateixos carrils. Es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
1: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
0: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
1: Per què es diu slot? Per una persona que no tenia idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
0: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? De la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions, i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
1: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
0: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en 4 tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric.
2: Professional de hobby, eh?
1: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
0: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs tu els pots veure, i en 3 cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs cotxes organitzant curses.
1: Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
0: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
1: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
0: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
1: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
0: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
1: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
0: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat.

0: sana, sempre.
1: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
2: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior, va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
1: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
3: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
4: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
3: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
4: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
3: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
4: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
3: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
4: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
3: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
4: I a tu, quins t'ha ofert?
3: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
4: És a dir, que et va la violència, eh?
3: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
4: I fora d'intel·ligència artificial, si hagués d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
3: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
4: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dado Enroscado?
3: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
4: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
3: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
4: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
3: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
1: els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
4: Què esteu jugant? Explica'm.
0: Al Carcassonne, però en una edició més vieja.
4: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
0: Sí, camins i...
5: Tens que tancar els camins
0: amb una
5: peça...
0: Bueno,
5: i llavors... Amb un personatge teu. I quan tanques el... Sí, quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos... personatges d'aquests.
0: Qui aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
4: Has guanyat alguna vegada?
0: No. En el torneig no, però en casa sí.
4: Quins són els teus jocs preferits de taula?
0: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
4: I els teus?
5: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
4: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
5: Voy...
4: Tu? Quants?
6: 5 anys.
4: I tu?
5: A saber.
4: Tota la vida, no?
5: Segurament. Perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
4: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
0: Bé.
4: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
5: Jo.
6: Tu, no?
4: I per què? Explica'm.
5: Perquè soc...
0: He posat una. Llavors, el de Vicència, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
4: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
5: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins, no sé quants minuts.
1: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del dado enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
3: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
4: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
3: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
4: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
3: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatan, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
4: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
3: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció. Però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
4: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
3: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
4: I tu, on et toques?
3: Eurogames.
4: En què consisteix aquest joc?
3: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
4: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula.
3: Home, les avantatges de jugar a jocs de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
1: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
2: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
1: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
6: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona a aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
1: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat té una cosa amb l'altra.
6: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
6: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
1: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
2: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional Trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any li hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mirada, donar-li una volta a el que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment vam demanar de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu, i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies. Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de la Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de la Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ènia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ènia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu de Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot els agrada molts colors, els agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festival, nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer, això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al Nal Drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el Drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El Drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició, adaptant-se al correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del Drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest Drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la Festa Major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al Drac?
13: Al Drac, al meu Drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
14: Gràcies per il·luminar el poble.
15: Aquest Drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del Drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la Festa Major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
16: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
17: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
16: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que al ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena Festa Major i sigui un punt de trobada?
17: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
16: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
17: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només, normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenir la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
16: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
17: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
16: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
17: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
16: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics, una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian Noney, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de què aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una menció. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una menció, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia, dues hores, tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava per vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi ha uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé, tio.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Gràcies.
9: La birra és vella. No. La birra és vella. No. La birra és vella.
10: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç... Llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
10: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
11: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
11: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
11: Debutamos.
0: Moltes ganes.
11: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
11: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé. No?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixo.
12: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
12: Molt, molt. Pues

0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants, i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major petita, el petit circ de Messier Mustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca amb zumberos del parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026. Una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso, i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
1: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
1: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari, i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinent és, ¿no?
2: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser...

0: l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
1: Llonganissa, ressentim, ja, ja és un grup, ja que comença a ser un clàssic, ja la gent cada nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
2: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
1: Com ha anat tot?
3: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
1: La imminent més, no?
3: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
2: Sí.
1: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
4: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar. I bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
1: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
4: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
1: Finalment, la millor disfressa, No soy el stripper, que anàveu de port senglars molt i molt original.
5: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
1: significa... Com cada any, eh?
5: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
1: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
5: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
1: Dediqueu el premi als porcs senglars?
5: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
1: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
6: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
1: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
6: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
1: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, de juntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
6: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
1: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
6: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
1: Què té la gincana nocturna?
6: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
1: Valoració de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta gincana nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Passo, la primera vegada que participen a la gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits, per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants de bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners, jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escala Caixes 2026. A només 12 anys, com deien, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escala Caixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escala Caixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Pues has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques, em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escala Caixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escala Caixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escala Caixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escala Caixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo de Villamaría?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta, què ens podrà tocar?
7: Doncs des de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també, i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí, mala sort.
6: I el millor premi?
8: La consumició, no?
7: La consumició, jo crec, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villamaría, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també del Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. Ah, i va ser molt guai. I els vam dir, buah, aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quin va ser els missatges que es van recollir aquí? Algun així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup en tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que cada anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i, hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai a els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero. Vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits. Vull dir, la gent se les coneix. Tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia els típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons. Vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell, i vam estar parlant, i amb el Jordi Romero he parlat molt. Amb el Manrique Cabrales parlo moltíssim, amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que els de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també els escriuen. Però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'una altra. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito Caos que et digui. No puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, o tot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto. I per tant, avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada, i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer, que al final qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem doncs per posar-nos de veritat a fer-ho aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidora d'Educació, tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que, doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo. Bueno, yo he visto ya las de fútbol, pero quedan las de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Qué curso comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
6: Bien, ¿no?
5: Mamá, como todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
4: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar el col·le?
6: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
6: Segon d'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
3: Educació física, no?
6: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
6: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaba les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de... Tenies ganes de tornar a l'escola?
8: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
8: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així en especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
8: Català.
3: És a dir, les llengües, no?
8: Català.
3: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
7: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no?, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
7: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que avui hi ha vaga?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
9: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
9: Sí.
3: Sí, no? Sí,
9: ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
9: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
9: Sí.
3: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
9: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
9: Primer i segon.
3: I com està seguint aquesta etapa de primària?
9: Bueno, no sé, bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
9: sí,
3: no?
9: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
9: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
9: El primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hauria sigut millor, no? Més acertat.
9: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes que els nens tornessin al col·le,
10: sí.
3: No?
10: Sí.
3: Tu, els pares sí, no?
10: Sí.
3: I els crios?
8: No.
3: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
10: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
8: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
8: No.
3: No, no, teníeu ganes de més estiu?
8: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
10: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
11: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
10: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè depèn, això és un problema, perquè tota la gent que està treballant depèn amb els nens que fem i tot això, i no, no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
11: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho portessin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja hi ha vaga el primer dia?
10: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
11: Com està sigut la tornada a l'escola?
12: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta de, precisament, de no començar amb una normalitat com es començava abans.
11: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
12: Correcte.
11: Ets mare i professora, m'imagino, no?
12: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
11: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
12: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, bueno, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
11: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
12: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
11: Com està sigut la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
13: Jo escriu...
11: sí. Tu sí, no?
13: Sí.
11: Com a mare, sí.
13: Sí.
11: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
13: Bueno.
11: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
14: Perquè vull fer educació física.
11: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sigut la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
13: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
11: Com està sent també l'entrada al col·le? Home, tot el tema de la compra de llibres...
13: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal al col·le, però bueno, bé.
11: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
13: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
11: És a dir, que entens els motius, però millor haga sigut un altre dia, no?
13: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego hay niños pequeños, yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per a alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida

0: moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la por compartir.
0: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres...
0: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes, tals, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
0: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
0: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal com éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals. Hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil, i cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs també molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Que té de dolent, això. Bueno, doncs, va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busqué, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermets, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melancolia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Mercè, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Quan és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

0: All my loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play with the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Arthur Conley, nascut a Geòrgia, el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et

0: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari. Per als moments més alegres. Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
1: Hola amigos de Cadena 13,
2: somos Soul Sisters, gracias por vuestro apoyo.
1: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
3: The Way to Your Heart.

on the beach? On the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Calm the Rage, de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor.

De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song, the train.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer. Encara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa de Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directa, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directa el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i, finalment, aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment, i per tant jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí. De l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: A Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar amb només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els ous de drac de la colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la colla castellera de la Droc i dels ous de drac de la colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la colla castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la colla castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en colla de set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la colla de castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a aquesta gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a pilars. Que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droc?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conta-conta, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita, que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els sanandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, i amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a d'allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gent cara nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gegada nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sant Clavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes, com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És sobretot constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu eslot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu eslot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de festa major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns

0: mateix lloc, la 12a edició del torneig de Carcassonne.
1: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
2: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
3: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
2: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica, és una mecànica de joc bàsica.
3: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
2: Perquè no havíem jugat mai, o sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs, al club tenim 415 jocs ara mateix, i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
3: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
2: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
3: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
2: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
3: I a tu quins t'ha ofert?
2: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
3: És a dir, que et va la violència, eh?
2: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
3: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
2: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
3: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dado Enroscado?
2: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
3: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà l'imaginació.
2: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
3: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
2: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que professionals. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
1: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
3: Què esteu jugant? Explica'm.
4: Al Carcassonne, però en una edició més vieja.
3: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
4: Sí, camins i...
5: Tens que tancar els camins amb una peça...
4: Bueno, i llavors...
5: És un atxateu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos personatges d'aquests.
4: I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
3: Has guanyat alguna vegada?
4: No. En el torneig no, però en casa sí.

0: Quins són els teus jocs preferits de taula?
1: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
0: I els teus?
2: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
0: Fa quant que jugueu a jocs de taula? Quants?
3: 5 anys.
0: I tu?
2: A saber.
0: Tota la vida, no?
2: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
0: Aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
1: Bé.
0: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
2: Jo.
3: Tu, no?
0: I per què? Explica'm bé.
2: Perquè soc...
1: He posat una. Llavors, el de Vicència, perquè ella ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
0: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
2: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
4: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del dado enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
5: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
0: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
5: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
0: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
5: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
0: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per al Carcassonne?
5: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció. Però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
0: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
5: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
0: I tu, en el teu cas?
5: Eurogames.
0: En què consisteix aquest joc?
5: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
0: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
5: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
4: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
6: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
4: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la Gincana Diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
3: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
4: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
3: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
4: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
3: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
4: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
6: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada, donar-li una volta a el que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamilla García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si es trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants, que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I triomfa molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ènia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ènia. I, sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada, no?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió, sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i públic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell,
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa al poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca. A més, acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer, això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona,
8: No, no era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues re, igual, poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
14: Ah, el drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica l'intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
17: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava. És aquesta, la d'en Pere Gallerí. Perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
17: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

través de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Bueno, juguem a casa, Jordi, o sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal,
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit i una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Amb molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian?
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la gincana nocturna, De Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la gincana nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tots els nens jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, al tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas, no?, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia, dues hores, tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que era la cultura del Baix Llobregat, jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la veritat.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi haurà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, 1, 2, 3.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella.
9: Som a grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
8: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat, molt entretingut i no sé, ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això
6: es pot... No, és el Baix
0: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baix Llobregat.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Són moltes hores de treball, sobretot la disfressa és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball. Tota l'estiva treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31ena edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31ena edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junts.

0: Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Sí, sí. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
1: És increïble, ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica, ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt, ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer, part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat de la Gincana Nocturna d'aquest any?
1: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinent és, ¿no?
2: Sí, sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic, ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
3: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la menció, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
4: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
4: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
3: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
5: Bueno, ha sigut un mes de molt curro perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
5: Sí, no, de veure en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No soy el stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
6: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
6: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la Gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
6: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
6: Dediquem el premi als porcs senglars, la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
7: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la Gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
7: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el

0: proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
1: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, de juntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
0: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
1: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
0: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana des dels controls que ideen les proves i les fan possibles com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte de la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
1: Què té la gincana nocturna?
0: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
1: Valoració de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta gincana nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits, per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants de bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escala Caixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escala Caixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escala Caixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Sempre has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escala Caixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escala Caixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escala Caixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escala Caixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta, què ens podrà tocar?
7: Doncs des de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebre també i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebre vol dir que et quedes sense res?
7: Sí, mala sort.
6: I el millor premi?
8: La consumició, no?
7: La consumició, jo crec, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu, que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també del Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda, i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000, com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. Ah, i va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quins van ser els missatges que es van recollir aquí? Algun així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gimcana tan a prop d'aquest tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gimcana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gimcana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que encara anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, eh? Però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden. I aquelles, en aquell moment, a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. És a dir, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai en els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: Lo bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Romero he parlat molt. Amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim, amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'ho dediquen als de, bueno, un montón de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus. I també es escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo en cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito Caos que et digui, no puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també. També, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto. I per tant, avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també pues, per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidora d'Educació, tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo. Bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curso comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
6: Bien, ¿no?
5: Mamá, como todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
4: Sí, en teoría ya te avisan y con tiempo y te dicen que hay mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar el col·le?
6: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
6: Segon d'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
3: Educació física, no?
6: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
6: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaba les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de... Tenies ganes de tornar a l'escola?
8: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
8: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així en especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
8: Català.
3: És a dir, les llengües, no?
8: Català.
3: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
7: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no?, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
7: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que avui hi ha vaga?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
9: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
9: Sí.
3: Sí, no?
9: Sí, ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
9: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
9: Sí.
3: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
9: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
9: Primer i segon.
3: I com està sent aquesta etapa de primària?
9: Bueno, no sé, bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
9: sí,
3: no?
9: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
9: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
9: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hauria sigut millor, no? Més acertat.
9: Ara a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
10: sí.
3: No?
10: Sí.
3: Tu, els pares sí, no?
10: Sí.
3: I els crios?
8: No.
3: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
10: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
8: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
8: No.
3: No, no, teníeu ganes de més estiu?
8: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
10: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
11: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
10: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no, no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
11: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho portessin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja hi ha vaga el primer dia?
10: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
11: Com està sigut la tornada a l'escola?
12: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta de, precisament, de no començar amb una normalitat com es començava abans.
11: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
12: Correcte.
11: Ets mare i professora, m'imagino, no?
12: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
11: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
12: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, bueno, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
11: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
12: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
11: Com està sigut la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
12: Jo escriu...
11: sí. Tu sí, no?
12: Sí.
11: Com a mare, sí.
12: Sí.
11: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
13: Bueno.
11: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
13: Perquè vull fer educació física.
11: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sigut la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
14: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
11: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra de llibres?
14: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això era... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa amb el col·le, però bueno, bé.
11: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Com, què en penses de tot plegat?
14: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
11: És a dir, que entens els motius, però millor haga sigut un altre dia, no?
14: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego a niños pequeños yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: Les classes començaven aquest dimarts. Dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la cursa de la tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
15: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
15: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només s'ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
15: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
15: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta. És a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però ben en part tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut amb inici i final davant de l'Ajuntament.
15: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és

0: doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid o...?
0: Creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors pues, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
0: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
0: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
0: Sí, clar, tothom pot venir a córrer, sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres us podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs, a l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
0: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
0: Sí,
1: cursa de la tardor.
0: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
0: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ell ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar, no? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.

0: escolteu després la Pol Compartir.
1: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
0: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres...
1: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
0: Per tant, us avanceu, eh?
1: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
0: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
1: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Eat my fuck, man! Eat my fuck!

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que aquest diumenge vinent, dia 19, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font de la Roda tenim ballada de sardanes en viu i en directe amb la cobla Ciutat de Terrassa, doncs programem, per encetar el programa d'avui, la sardana del mestre Bosch, que porta per títol La Font de la Roda. La plaça de la Font de Sant Andreu de la Barca, on hi ha l'antiga Font de la Roda, és el lloc on habitualment es fan les audicions de sardanes. Va ser estrenada per la Cobla Mediterrània el 6 de setembre de l'any 2009, al costat de la mateixa font. Ens l'interpreta la Cobla, els Montgrins, i us saludem ben cordialment. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del Mestre Bosch, titulada La plaça del Castell, magníficament interpretada per la Cobla Els Montgrins. Bé, avui us posarem per primera vegada, per tant, és un recopilatori d'estrena, un dels discos que formen part de la nissaga de fonoteca de cobla que es van empescar els de la Cobla Ciutat de Girona, de compositors gironins, pràcticament tots desapareguts i fins i tot oblidats. És el cas del programa d'avui, on tindrem a l'Olotí Joan Prat i Forga, que ens interpretarà la Cobla Ciutat de Girona sota la direcció d'Esteve Melero un bon grapat de sardanes pràcticament desconegudes i que no es havien enregistrat. Violoncel·lista, volem dir, germà de Miquel Prat i Forga, forma part de la prestigiosa orquestra Pau Casals i del Gran Teatre del Liceu, i visqué una carrera musical activa mai no apartada de les influències del gran mestre. S'instal·là definitivament a Olot l'any 1953 i exercí una poderosa influència musical amb la formació de Quartet de Corda Olot i la renaixença de l'Associació de Música d'Olot. Havia estat també director de l'Escola Municipal de Música d'Olot i representant de diverses emissores radiofòniques. Com a compositor, cultivà preferentment la música per a quinquet de corda i cobla. La primera de les sardanes és una sardana per a dues cobles. Porta per títol A Sadurní Brunet.

La primera de les sardanes que ens ha ofert la Cobla Ciutat de Girona, dirigida per Eugeni Molero en aquell temps, són del compositor Joan Prat i Forga, nascut a Olot l'any 1897 i traspassat també a Olot l'any 1971. Com diu el seu director, Esteve Molero, les sardanes de Joan Prat i Forga són inspirades i ben elaborades tècnicament. La sardana que ve a continuació, que porta per títol Flor de Muguet, la podríem catalogar, com diu el director, que és una sardana més aviat de caire popular, tot i que també n'hi ha de cambrístiques, de concertants i fins i tot de programàtiques. Ara, però, anem per aquesta sardana de caire popular. Flor de Muguet.

aquesta sardana que ens acaba d'oferir la Cobla Ciutat de Girona, Flor de Muguet, la va escriure el mestre Joan Prat Forga l'any 1965. L'any següent, l'any 1966, la sardana que tot seguit ens interpretarà la Cobla Ciutat de Girona és una sardana que va ser premiada a Girona. Escrita, com deia, l'any 1966 i estrenada també a Girona, premiada, vull dir, la sardana porta per títol Sant Pere de Galligants.

aquesta sardana que ens acaba d'oferir la Cobla Ciutat de Girona, Alegre Primavera, es creu que va ser composta o estrenada l'any 1960, però, en tot cas, figura com a interrogant, al igual que la sardana que tot seguit ens oferirà la Cobla, que porta per títol La Fira de Sant Lluc. També es considera que és de l'any 1960, però també està amb interrogant. Per tant, no està confirmat. Seguim, doncs, amb la Cobla Ciutat de Girona amb sardanes del compositor d'Olot, Joan Prat Forga. Ara, tot seguit, La Fira de Sant Lluc.

0: Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Seguim amb sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona sota la direcció del director d'aleshores, Esteve Malero, que va substituir el malaurat Jesús Ventura, que ens va deixar prematurament, doncs amb sardanes de compositors gironins dintre del cicle de fonoteca de Cobla. És a dir, gratar i escarbar dins dels arxius musicals peces i sardanes de compositors ja traspassats i que ja pràcticament no es programen. Joan Prat Forga, de qui avui estem escoltant les seves sardanes, seguidament la sardana que porta per títol Vell Vespre, que està escrita l'any 1965.

un any abans de que ens deixés el mestre Joan Prat, va escriure la sardana que tot seguit ens oferirà la cobla Ciutat de Girona. Solista gironí, aquest és el títol de la sardana, fou escrita l'any 1970. Ens farà una recreació el tiple solista de la cobla Ciutat de Girona, David Plans.

Seguim ara amb una sardana que porta per títol El Puig del Roser. Ja no perdem pistonada, ja som camí de la recta final. El Puig del Roser, sardana, com totes les que avui estem escoltant, del compositor d'Olot, Joan Prat i Forga. Ens l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Festes de Girona. Aquesta també va ser una de les sardanes premiades a Girona l'any 1967.

La darrera sardana que ens oferirà la Cobla Ciutat de Girona porta per títol Diàleg, i és del mestre Joan Prat i Forga, i amb aquesta sardana us diem adeu-siau fins dimarts que ve, si Déu vol. Que tingueu molt bon cap de setmana sardanista. Adeu-siau a tots.

L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave...
1: Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc. Escolta,
3: què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, trobar. Si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més, bueno, ells Raica, segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, quan sentim la paraula omni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, eh? Que fa els cels... potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda.
3: El
4: concepte omni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà, que es deia Kenneth Arnold, va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, què has dit que era, aquest senyor? Què has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot civil.
4: Civil,
5: no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure.
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. I tant, un granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: La mateixa, sí, els mateixos. Sí. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant.
5: Ah,
4: dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció... Diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però és clar. Això, vulguis o no, ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat dient, era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte.
5: S'acostava molt més a la realitat.
4: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: No volem fer
5: enfadar ningú.
4: No, és
5: la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions... sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Va haver-hi feina, es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
5: Es van eren oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: 12.000, eh?
4: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
5: Segur que sí, i no només
4: sí,
5: el whisky.
4: Sí. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un,
4: és a dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però, esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums, doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar, doncs, unes bengales.
5: El mateix govern. Cars,
4: sí, i les feien volar, suposo, feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres, els càmeres diuen, doncs, que hi ha, els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí.
5: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
5: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen,
4: no.
5: es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo, doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial, no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
5: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no
4: els altres...
5: ho tenia controlat,
4: sí.
5: Això?
4: Sí. Fixa't. Japó es veu que hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
5: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà.
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, Ja en parlarem més endavant,
4: com
5: us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant. De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
5: O sigui que l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
5: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, el Mars Attacks, eh?
5: Que de fet deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
6: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. Home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Ves a saber
5: com,
6: i la tens al davant i has de quedar bé. A més, ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
5: A veure,
6: la gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja hi ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
5: No és el cas. No. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
6: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se't relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
5: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc a poc, no?
4: Home, sí.
6: Evidentment.
5: Perquè segur que ens entenen,
4: sí, sí. M'entiendes?
6: És bàsic, és bàsic.
5: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
6: moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
5: Coses
6: antigues. Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
5: Això.
6: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
5: Tot això ho ha fet ET.
6: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
5: Hi ha gent que especula... Som una mica execrables, vols dir, no?
6: Sí, quan tires enrere la història d'Europa, hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà, una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
5: Clar.
6: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenien uns bons sistemes hidràulics, molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
5: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. etcètera, no?
6: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és... Jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé, més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podeu concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntegar pedres.
4: Sí, em costa.
6: No.
5: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que sí. Abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar... vida extraterrestre. És cert, oi?
4: Home.
5: Que sí que hi ha diversos projectes i...
4: Home, i tant. I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
5: sí,
4: divulgador, astrofísic, brutal.
5: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec
4: I tant,
5: que està
4: tant.
5: Bé, és de justícia dir-ho.
4: I tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem.
5: A veure què passa, no?
4: A veure si passa alguna cosa. Això és com, no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
5: És molt difícil, eh? Jo crec
4: que no...
5: Complicat.
4: Sí.
5: Clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
4: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet, Júpiter emet ràdio, els satèl·lits emeten ràdio, una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs van muntar el radiotelescopi de Recibo, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, aquest...
5: Sí, malauradament.
4: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
5: Un apunt una mica friki. Sí. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
4: és brutal. Digue. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi es va ensorrar. També sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyal amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
5: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
4: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
5: havia de ser propera.
4: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
5: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
4: no,
5: de la
4: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu... que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
5: Quasi res,
4: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
5: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
4: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
5: Està clar.
4: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
5: No
4: potser
5: tots.
4: Es tanquen i no ho diuen.
5: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
4: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
5: I què sortia?
4: No, esclar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però esclar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
5: És a dir, per poc, paràmetre, o sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
4: Exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta missió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant, vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta missió ara té 100... Si va ser el 1906... 119 anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra galàxia.
5: La distància còsmica és molt poquet.
4: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació... Potser va més doncs, durant els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
5: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
4: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
5: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
6: Home, és un superclàssic, a l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'àrea 51, justament, és un espai on, durant molt de temps, sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt, molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. Una cosa que m'ha...
5: Veus?
6: M'ha cridat l'atenció.
5: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo en directe, bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
6: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'àrea 51, que es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
5: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, sí. Amb aquest tema.
6: Sí, sí. I per tancar el tema de l'àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA, i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
4: De dibuixos, d'esquemes. Sí,
5: esquemes, això.
6: Senyors molt alt i cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun
5: lloc. Del xerif.
6: He vist això, i deien, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res...
5: Res, eh?
6: ...que relacioni amb l'àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els interessa.
5: Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
6: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
5: sempre
6: corbata negra,
5: elegants,
6: amb unes ulleres de sol.
5: Són en terra morts,
6: sí, sí,
5: o què són?
6: Presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar de la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
5: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes...
6: Sí, tot el
4: respecte. Sí, tot el respecte.
6: Tot el respecte. Respecte infinit cap a l'Etit.
4: Ah, exacte.
6: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix, una mica com es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a això, em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'elit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
5: Sí. Poc pràctic, diguem.
6: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur, històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
5: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
4: Mira...
5: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
4: Sí.
5: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
4: mira,
5: perquè em sembla que alguna cosa
4: sí.
5: Hi ha.
4: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
5: Uh-huh.
4: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
5: que el primer objecte humà, no?, que surt del sistema solar, eh? Això té molt de mèrit.
4: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
5: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
4: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
5: No sabia que era d'or.
4: Sí, és d'or, se'n diu el Golden Record.
5: Quin gasto, això.
4: Sí, és gros, si el busqueu per internet allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
5: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
4: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo a priori no n'entenc cap. No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
5: Clar, però perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible, jeroglífic, no sé, un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
4: Mica... Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que senyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha un altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté. Tot això, 55 idiomes. El català evidentment no hi és. no fos llàstima. Cas, no fos cas. També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
5: Per clar, exemple, però tot clar. Això, per una diguem-ne, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar sí. com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, és... no? Clar, no ho sabem.
4: Sí, sí, exacte, és molt raro. Uh-huh. Clar, també inclou això, aquestes instruccions per reproduir-lo assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
5: Està clar.
4: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
5: Segur.
4: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos. Sí, sí. Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No en sabia prou.
5: Clar,
4: no hi ha
5: tot,
4: cap
5: això, tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de...
4: Estan fets en aquest sentit. No? Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
5: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
4: Ho ets, perquè...
5: Ho ets, en formes part? Ets
6: bueno,
5: un dels...
6: Bueno, sí. Clar, podria.
5: Supernumerari?
4: Sí, sí.
6: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
4: Ah, jo, un centre de poder, tu.
6: Sí, sí, bueno una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
4: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
6: sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
5: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
6: Sí, no sé, la R3, o sigui...
5: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
6: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
5: Hi ha algun dèficit aquí, sí, això també tens raó, és veritat.
6: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres. El que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
5: No hi havia
6: sempre
5: caigut,
6: poden respirar i tot això, sí.
5: Té sentit, clar.
6: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
5: Home,
6: que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat van arribar uns...
5: No l'he entès gaire, jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
4: jo me'ls imagino rèptils amb una màscara humana o...
5: No ho tinc clar,
6: Té moltes variants, O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
5: Ah, els nostres.
6: Que s'han transformat en humanoides.
5: Ah. No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
6: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
5: Bueno,
6: bastant
5: són com els de la sèrie, no? Els de UB.
4: Sí. Ah, molt ruixat,
6: Hòstia, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
5: A veure,
4: hauria de fer anar...
5: No,
4: la temperatura
5: gaire, però...
4: de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
6: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. Si,
4: a veure. Els...
6: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
4: La hibridació existeix.
6: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils, podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits, barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre, això és com un híbrid. Oh, però en tot cas, és complicat, perquè...
5: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
6: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual potser aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
5: Ah.
6: Sí, si estem governats per gent amb... No, clar, ni moral ni planificació.
5: Clar, llavors, sí. Donald Trump el estaria aquí, diguem.
6: Entenc. Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
5: Mini punt. Està bastant després, bé, sí.
6: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura. O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, sí, és una pregunta que
5: o sigui,
6: m'ha portat a reflexionar una mica.
5: No és descartable que estiguem dirigits per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però, escolta'm, també van contra la humanitat.
6: Tot porta a pensar que són uns governants... Ja. Sí, tot porta... Tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables, eh? Yeah, yeah. Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
5: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem,
6: O no
5: ho sé, ja ho veurem, ja ho veurem. És interessant, realment hi ha molta literatura al respecte.
6: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar.
5: Sí, però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari.
4: Ara, dient això que dèieu de programes possibles, el de la Terra plana, quan el farem?
5: En tot cas, jo crec que ara és el moment d'arribar a la secció dels invents, els invents estrafolaris, que és la secció pilotada pel nostre tècnic i enginyer galàctic particular. En Xavi Gorro, des de Roses, que jo crec que és on sembla que l'últim ovni va aterrar directament al pati del seu estudi de gravació. Llavors, escolta'm, Xavi, què dius? Què ens expliques? Què ens expliques des de les altures?
7: No, només dir-vos que aquí a Roses tenim una base militar que controla el tràfic aeri del sud d'Europa, diguem. Per tant, si en un lloc s'ha detectat un ovni, és aquí.
5: Home, no. Això ho tens molt a prop, eh? I has anat mai a treure el nas o no?
7: No.
5: Home...
7: Volien... Bueno,
5: No. I has de fer d'enviat especial en allà i...
7: Anàvem a fer-ho quan estàvem a l'Ajuntament, però va passar una cosa que ens van fer fora i no vam poder anar-hi.
5: En tot cas, no cal que entris en detalls, eh? No fa falta que encara...
7: Tot i guanyar, encara...
5: I avancem. Va, què ens portes avui d'invents impossibles?
7: Doncs va, avui farem una prèvia primer, perquè m'ha agradat molt que parléssiu del cas Manises, tot i que heu parlat molt poc, i tu, Sergi, ho has insinuat com una conspiració, com una cosa falsa, o com un invent de l'Iker Jiménez.
5: No, jo no he dit res.
7: Però t'he de dir que el cas Manises és l'únic cas que ha estat reconegut com l'únic fenomen ovni que un estat ha reconegut com a tal. Per qui no sàpiga què és, això del cas Manises va passar la nit de l'11 de novembre de l'any 1979, quan un avió

0: per intentar interceptar l'objecte aquest, i el capità, que era un senyor que es diu Fernando Cámara, que es va enlairar de la base de la Fete, de Los Llanos, va contactar amb l'objecte, no va contactar, el va identificar, el va veure, el va poder veure, però quan va aparèixer també en el seu radar, però quan va intentar contactar amb ell, aquesta cosa, aquestes llums, van desaparèixer sobtadament. I això va provocar que el Ministeri de Defensa obrís una investigació, l'informe va quedar classificat, però l'any 94 es va desclassificar. I el podeu buscar, ja és l'expedient, és el 79.511.
1: Ho tens controlat, sí, eh? Així m'agrada.
0: Ho tinc controlat perquè ho he buscat. I allà hi ha una frase que diu que la frase és la que dona nom a aquest fenomen com a l'únic fenomen ovni que reconegut per un estat, que és que la conclusió d'aquest informe va ser que el fenomen observat no ha pogut ser identificat com a cap aeronau coneguda. Per tant, si no és cap aeronau coneguda, és un objecte volador no identificat.
1: És un objecte volador no identificat, efectivament.
0: Per tant, diguem
1: que fanis, sí, sí.
0: Exacte, aquest és el primer objecte ovni que reconegut per un estat.
1: I l'estat havia de ser l'estat espanyol.
0: L'estat havia de ser l'estat espanyol. També s'ha de dir que aquest fenomen potser eren les llums d'un abocador que hi havia per la zona.
1: Però no treguis la màgia, que no ens espatlli el mal titular. Per altra banda, em sembla, si no recordo malament, que a l'expedient hi havia fins i tot alguna de les gravacions.
0: Sí, hi ha la gravació
1: del seguiment, oi?
0: Exacte, de la conversa entre l'aeronau, l'avió, diguem...
1: La torre de control.
0: Exacte, torre de control, que intenta parlar amb el bitxo aquell.
1: Espectacular, en tot cas, però, en fi, queda aquí com una cosa que no es va saber explicar ben bé del tot.
0: Sí, però bueno, avui anem a coses més grans.
1: Va.
0: Perquè avui us explicaré un invent que és un raig làser gegant per comunicar-se amb extraterrestres.
1: Ara anem bé.
0: Sí?
1: Ara. Ja era hora que algú inventés alguna cosa que fos necessari.
2: Que tingui, que és útil.
1: Sí. És útil i segurament baratíssim. Aviam.
0: Sí, bàsicament la ciència que porta, jo ho he estat comentant amb vosaltres, la ciència i la humanitat porta anys intentant contactar, no, amb éssers d'un altre planeta. O sigui, on tenim prou contactar amb nosaltres, o hem de parlar amb gent, o sigui, ja som raros nosaltres, imagina com deuen ser raros extraterrestres, també us ho dic. Però bueno, una de les dèries de la gent és buscar vida intel·ligent fora de la Terra, potser perquè la Terra, com que no n'hi ha gaire, doncs intentar-la buscar-la fora. Ho he explicat, eh? S'han fet diferents invents, com per exemple enviar a l'espai caixes en diferents idiomes, codis binari, música, artefactes durant missatges, etc. Però dos estudiants del MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units, van proposar, perquè no ho han pogut arribar a construir, una idea que ha estat reconeguda mundialment, eh? L'únic que, bueno, una cosa una mica estrambòtica. Els estudiants es diuen James Clark i Kerry Cahoy. I aquests nois, diguem, aquesta jovenalla, van tenir la brillant idea de crear una mena de far gegant que serveixi d'atracció als possibles extraterrestres amb la idea simple de que vegin una llum que arriba al seu planeta i diguin, doncs anem a veure qui hi ha cap allà.
1: Ja, és com allò, quan vas a la carretera i veus com de la discoteca, no?
0: Sí.
1: No sé si es fa gaire això ara, però...
0: Discoteca, altres llocs fiquen llums perquè hi vagis.
1: No, bueno,
0: ja saps.
1: Sí, home, però és una altra història, em sembla. Bueno, va, endavant.
0: Bueno, atreuen gent, diguem. Bàsicament és com fer, que saps, quan fiques llums a l'estiu, a la gent que teniu pati, vosaltres com que sou de zona així, Catalunya interior, segurament teniu masies i patis, sou gent possibles.
1: Vaja, doncs la
0: casa, no?
3: 10 o 12, més o menys.
0: Doncs fiqueu allà, fiques una llum i que venen tots els, diguem, els insectes per a la llum, no? Doncs aquests nois més o menys volen fer això, però amb extraterrestres, val? Bàsicament, aquests dos volen crear una espècie d'halo de llum, o sigui, com deia, una espècie de far gegant que projecti llum per guiar els extraterrestres cap a la Terra. Però clar, això té una sèrie de problemes, perquè clar, el raig aquest, segons han calculat els mateixos inventors de l'objecte, es calcula que ha de tenir una potència d'entre 1 i 2 megawatts, que això equivaldria a tenir 33.333 bombetes a 60 watts, totes apuntant al mateix lloc cap al mateix lloc, que això crearia molta llum. Això s'hauria de projectar, aquesta llum, s'hauria de dirigir des d'un telescopi gegant, aquell que els ocupa una mena de telescopi gegant, que ells calculen que tingués entre 35 i 40 metres. Per fer-vos una idea, com el senyal del Batman a les pel·lis, però a l'obèstia.
1: Sí.
0: Això hauria d'anar dirigit cap a l'espai, i intentar dirigir-ho cap a una zona on es cregui, o no a l'atzar, sinó estudiar i mirar cap a un lloc on hi hagin els exoplanetes.
1: Un planeta que pugui semblar...

0: Exacte, no? Exacte. Mm. Però clar, aquí hi ha un altre problema, perquè quina és l'estrella més brillant del nostre sistema solar? El Sol, que brilla molt. Sí. Sí, doncs aquest telescopi, diguem, aquest telescopi làser, hauria de ser molt més visible que el Sol, perquè el Sol no hauria de tapar-lo. Això significa que la llum que ha de crear seria tan gran que el làser superés el mateix Sol i que els marcianos, diguem, els extraterrestres, no s'equivoquessin i en vez de venir a la Terra anessin al Sol. Ja. Però clar, què passa? Que hi ha un problema, que hi ha l'atmosfera pel mig. I què fa? Que l'atmosfera pel cas dispersi la llum del Sol. Per tant, això s'hauria de crear des d'una muntanya molt alta, no sé si l'Everest, però algo similar, on fica aquest telescopi i així, doncs, la distància que hi ha entre l'atmosfera i la on surt la llum és mínima i, a més, això no faria problemes als veïns de la zona on estigui aquest telescopi, perquè imagineu-vos, molestaria una mica.
1: Que ens hi vas posar en problemes, eh? Que
0: bueno, aquests problemes els han ficat ells mateixos quan van crear la teoria, eh? O sigui, aquests nois van crear l'invent...
1: Però llavors, bueno, no, igualment, si hi ha el Sol, que ja és prou brillant, diguem, per què s'ha de fer una altra llum? Vull dir, suposa que voldrien enviar algun tipus de missatge des d'aquí.
0: No. Ells volen fer una llum.
1: És un far.
0: Ells volen fer... Sí, ells volen fer
1: un far. Llavors podrien fer el Morse, però, esclar, els tios de l'altre cantó no tenen ni punyetera idea del codi Morse, no?
0: Clar, bueno, no sabem si els extraterrestres poden parlar en Morse o no.
1: Clar, per això, jo ho veig una mica... Ja, jo hi veig buits aquí, eh?
0: Sí,
2: però que a més a més has de dirigir la llum cap allà, i si et desvies una mica ja no et veuen.
1: I clar, tot el dia i tota la nit. Vull dir, quantes centrals nuclears treballant només per fer anar...
2: Allà enfocant i dir, ojo, estem aquí.
0: Que s'ha de dir que això ja s'ha fet, eh? O sigui, ja s'han enviat senyals de llum i en cap a l'espai. Però clar, són pulsos de llum molt petits que estan dirigits a un lloc molt concret per fer un estudi astronòmic concret.
1: Bueno, o algun missatge de ràdio, de radiofreqüència, sí que s'ha enviat.
0: Això s'ha fet, però ells volen que hi hagi una llum perpètua apuntant cap a una zona del...
1: O sigui, que hi hagi algun àlic que quedi sec, no?
0: Clar.
1: I digui, hosti, malparits, no? I llavors vinguin a envair-nos.
0: Exacte, això és un dels problemes que hi ha, perquè, clar, els mateixos creadors diuen que això, a veure, el seu projecte viable, no és del tot.
1: Ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
2: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu, com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. I potser algun test d'ADN galàctic. Fins la propera.
3: Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Ruta 66.
5: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any, sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu 12è àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. 9 cançons de pop rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa de Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directa, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directa el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i, finalment, aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. Ja en els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment, perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia, arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li demanava la valoració a l'alcalde. Ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també. I el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus i el Golden Graham també espectacular. Estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la Societat del Casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi. També agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com, i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels Castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Ous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves i amb moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? Es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels Castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als Castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als Castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a pilars, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la Colla dels Castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistat i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Ja crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix, inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino, on està el casino i l'edifici del casino.
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer algú i diu jo no sabia que existia això.
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encén Claver i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes, com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, ja et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha tres cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs, els cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Junior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push your luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
2: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix. I llavors cada dia pots jugar a un joc nou. I bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
2: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
2: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors tu respons 8 preguntes i et dona

0: serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
1: Bueno, és que depèn, és que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple, a les vacances, amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
0: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dador Roscado?
1: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims llocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
0: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
1: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
0: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
1: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes. Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
0: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior. Què esteu jugant? Explica'm.
2: El Carcassonne, però una edició més vieja.
0: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
2: Sí, camins i
3: tens que tancar els camins
2: amb una
3: peça...
2: Bueno, i llavors...
3: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges d'aquest.
2: I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
0: Has guanyat alguna vegada?
2: No. En el torneig no, però en casa sí.
0: Quins són els teus jocs preferits de taula?
2: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
0: I els teus?
3: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
0: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
3: Vull...
0: Tu? Quants?
4: 5 anys.
0: I tu?
3: A saber.
0: Tota la vida, no?
3: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
0: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
2: Bé.
0: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
3: Jo.
4: Tu, no?
0: I per què? Explica'm.
3: Perquè soc...
2: He posat una. Llavors, ell té avantatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
0: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
3: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
0: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
5: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no? I fer la puntuació.
0: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
5: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
0: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
5: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no? I amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
0: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
5: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no? La introducció. Però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
0: la gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula?

0: portem un temps. Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
1: I tu, on et toques?
0: Eurogames.
1: En què consisteix aquest joc?
0: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així una, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no? I dels recursos per aconseguir també objectius.
1: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
0: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
3: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
4: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
1: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
4: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
4: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
2: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
3: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Dractor de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans, de manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no? De l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noas Camilla García i soc de la colla del Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu del Baquer, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si es trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, eh? S'ha quedat amb vosaltres.
5: I triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres puestos i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell. No m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca. A més, acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
14: Ah, el drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la coral Ferran Sorsa, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folk, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
17: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
17: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian Noney, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent cara nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, i és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys, fem gincanes.
0: Reivindica tot això.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
6: Sí.
7: Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí, que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del carro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vol. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat. O sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més,
6: fer podi.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Birres Vella, lo, la Birres Vella,
9: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: I què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
11: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El
0: que passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Baix
0: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baix Llobregat.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: A tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants, i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys, i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca amb Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup a la birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinent més, ¿no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic, ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de veure en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves.

0: primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta festa major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
0: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, al pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la Colla Castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
0: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
0: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys, i cada vegada millor, i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
0: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
0: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major Petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit les Calacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de les Calacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, les Calacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes. Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
2: Mantenint l'equilibri i molt, molt concentrada.
1: Fas castellers o quina activitat fas?
2: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
1: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
2: Sí.
1: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
2: Pues has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
1: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
2: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques, se'm queden poques.
1: Per què et vas decidir apuntar-te a l'escala caixes?
2: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
1: Quantes vas fer l'any passat?
2: 19.
1: 19, i aquest any 32.
2: Sí.
1: Pràcticament gairebé acabes amb les

0: caixes que hi havia aquí, eh?
1: Sí.
0: Quants anys tens?
1: 12.
0: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
1: Sí.
0: Gràcies.
1: De res.
2: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escalacaixa 2026, va pilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escalacaixa de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
3: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt, perquè no pensava que puja tant, i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
0: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
3: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
0: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
3: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
0: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
3: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
0: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujar. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, eh? Que dius que l'any vinent tornaràs.
3: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
0: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
3: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
0: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que, sí, que aquesta activitat els hi va molt bé.
3: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
2: L'Escalacaixa 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I els joves van poder finalitzar la festa major amb un tardeo jove a Villa Maria.
5: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
6: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven en una mica allà de mans, hi havia moltíssima assistència, i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
5: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
6: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
5: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
6: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
5: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
6: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
5: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
6: Sí, mala sort.
5: I el millor premi?
7: La consumició, no?
6: La consumició, jo crec, sí, sí.
5: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
6: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
5: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
6: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és un, una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
5: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
6: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
5: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
6: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la festa major.
5: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
6: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
5: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la festa major.
2: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup en tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldis. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, l'horero un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més vens acompanyant-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai a molts dels concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Manrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'adriguen els de, bueno, un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus. I també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'una altra. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui. No puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:45 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto. I per tant, avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs, invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida al primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs, se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també pues, per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs, fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor de l'educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que, doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo. Bueno, yo he visto ya las de fútbol. Pero quedan los de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curs comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
6: Bien, ¿no?
5: Mamá, como todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors i no haurà professors?
4: Sí, en teoría ya te avisan y con tiempo y te dicen que hay mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar al col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar al col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar el col·le?
5: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
5: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
5: Segon d'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
5: Música i educació física.
3: Educació física, no?
5: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
5: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
5: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
5: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
5: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
6: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
6: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
6: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
6: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
6: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de, tenies ganes de tornar a l'escola?
5: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
5: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així en especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
5: Català.
3: És a dir, les llengües, no? Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
6: Sí, no és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no?, aquesta vaga?
6: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
6: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu? Que hi ha avui a vaga?
6: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat. I, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga. Sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
6: Sí, sí, sí. Totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
7: Sí.
3: Sí, no?
7: Sí. Ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
7: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
7: Sí.
3: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
7: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno... Amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
7: Primer i segon.
3: I com està sent aquesta etapa de primària?
7: Bueno, no ho sé. Bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec que us van enviar una circular,
7: sí,
3: no?
7: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
7: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
7: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
7: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
8: sí.
3: No?
8: Sí.
3: Tu, els pares sí, no?
8: Sí.
3: I els crios?
5: No.
3: No, no tenia ganes. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
8: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
5: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
5: No.
3: No, no, tenies ganes de més estiu?
5: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
8: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
9: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
8: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no, no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
9: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga el primer dia?
8: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
9: Com està sigut la tornada a l'escola?
10: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta de, precisament, de no començar amb una normalitat com es començava abans.
9: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors. Correcte. Ets mare i professora, m'imagino, no?
10: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
9: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
10: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, bueno, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
9: Tu, que ets mare professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
10: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
9: Com està sigut la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
11: Jo escriu... sí.
9: Tu sí, no?
11: Sí.
9: Com a mare sí.
11: Sí.
9: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
5: Bueno.
9: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
5: Perquè vull fer educació física.
9: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sigut la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
11: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina... ja va bé.
9: Com està sent també l'entrada al col·le? Home, tot el tema de la compra de llibres...
11: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
9: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vegada. Què en penses de tot plegat?
11: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
9: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
11: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego hay niños pequeños, yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes, amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: Les classes començaven aquest dimarts. Dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, s'han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la cursa de la tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
12: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses. I vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
12: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu, això, als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
12: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs, fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut. Amb inici i final, davant de l'Ajuntament.
12: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs, funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
12: Creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
12: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
12: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no vam nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta haver arribat a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
12: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer les 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor, com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
12: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, ha d'entrar Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150-200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
12: Sí.
1: Cursa de la tardor.
12: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el 2 al 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, quin més suport teniu?
12: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades.

0: després la pol compartir.
1: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
0: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres...
1: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
0: Per tant, us avanceu, eh?
1: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
0: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
1: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. One, two, three,
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que en realitat havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol, i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el naixement fals de Louis Armstrong. I a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
6: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica, per acontentar el major nombre de persones possible, va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de Jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey, i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1929.

0: this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic, a Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó. I era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Them There Is, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard. Them There Is, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, d'Errol Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty for Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia al que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de Big Band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per Ploure.

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar, una vegada més, la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup d'àcid jazz Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijazz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. El grup es deia The Equals. I el seu cantant era Eddie Grant. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril, dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any, que em ve molt de gust recordar la Tiato. Sempre en el nostre record. El mestre.

0: viejos valses vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful. Toma. To turn me on.

0: think I better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa rival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Es deien Fairground Attraction. I promised myself. I promised myself.

sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

¿De qué vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dové de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set On You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu. I've got...

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de l'Aero. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics dels Rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterrani va ser el seu número 1, la cançó d'aquella estiu.

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, val? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era. I un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo. Amigo.

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

that way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye, perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de...

Sí, La Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren De Refrescos.